0: Pues amigos oyentes, un día más estamos aquí en nuestro programa de la cocina y hoy tenemos sorpresa porque nuestra cocinera, haciendo grandes esfuerzos, va a hacernos la receta en Valencia. Loli, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Molt bé.
0: Ha dit que fent esforços, però que vas a fer-la,
1: sí,
0: no?
1: Sí, prou esforç. Perquè no estic habituat a parlar en valencià.
0: Però bé, els nostres oients ho mantindran i estic segur de que el donaran les gràcies per aquest esforç. Anem a veure com es diu la recepta que ens has preparat avui.
1: Sí, avui anem a fer cigrons en llaceig.
0: Cigrons en llaceig, no em sona a mi això. Vol dir que tinc que agarrar un cigró, un ou i fer-li un llaceig?
1: I fer-li un llaceig, no. Ja veuràs com es fa, ja veuràs.
0: Bueno, doncs pues anem a veure els ingredients d'aixos cigrons en llaceig. Amics i amigues, ja ho saben, cigrons en llaceig, si es prenen a pressa la recepta, en bolígrafo i la seva llibreteta, si no, després s'ho perdran.
1: Clar, a més, tinc que dir que el menjar llegums és una cosa molt bona. Tenien que fer-ho almenys dues voltes a la setmana. Per què? Perquè va afavorir-nos la nostra salut. En primer lloc diria que el cigró porta oli, però l'oli que porta són olis mono i poliinsaturats. Què van a fer aquestes olis? Pues van a reduir-nos el nivell de colesterol en la nostra sang. Va ajudar-nos a millorar la nostra salut. A més, el cigró té molta fibra. I la fibra què va fer? Pues que va ajudar-nos a que els moviments intestinals pues, siguin molt millor. Va ajudar-nos a reduir el nivell de colesterol perquè va arrastrar més la grasa que es deposita en les nostres venes. I va millorar la nostra salut. A més, va ajudar-nos per a les persones que estan una mica nervioses perquè té gran quantitat de vitamina D. És molt recomanable el cigró per a la persona que estiga una mica decaiguda, que tinga depressió, que tinga estrès, perquè el complex que té en vitamina D sobretot, va ajudar-nos a que la nostra salut estiga millor. Així és que quan mengem llegums, tenim que pensar que si no ens agrada molt una cosa, ens agrada més l'altra, que va millorar la nostra salut.
0: Bueno, això quizá és major, ho entenem. Així que ells costa una miqueta més això de les llegums, però bueno, com tu dius, és qüestió d'habituar el gust.
1: Clar,
0: no?
1: Si el xicó des de xicotiu ho menja, va creixent menjant això i entonces el seu gust es va habituar a això i s'acostumarà.
0: Mares i pares, si volen tindre xiquets bons, si volen tindre sants, ja saben, cigrons, llegums, però vostès,
1: clar,
0: predicando
1: els
0: con el ejemplo.
1: Clar, no van a menjar-lo els xiquets i és major, no, això no pot ser.
0: Bueno,
1: els ingredients. Molt senzill: 100 grams de cigrons, 200 grams de llaceig, que són de pasta. Estos llaceig avui en dia en qualsevol tenda ho tenim. Una ceba, una carlota, una rameta d'àpid, un carabassí que no siga molt gran, dos tomàquets que estiguin mauretes, una cullereta d'herbes aromàtiques, dos dents d'alls i dos culleraetes o dos culleraes, millor dit, d'oli d'oliva i sal, pues no molta.
0: M'has deixat preocupat, perquè quan has dit carabassí m'has mirat a mi.
1: No, carabassí, per si ho dia bé, home.
0: Ah, vale.
1: Entonces, pues ya saben que lo primer que tenen que fer és posar a remullar els cigrons la nit d'antes, per a que al dia següent pues, estiguen tendretes. Si no posem a remulla en la olla a pressió, ho podem fer, però sempre estaran un poquet més aspres. Posem a remulla millor i al dia següent pues, ho posem a bollir. Primer que res, els cigrons a soles. Posem al foc i quan ja estiguen, si ho posem, que anem a fer-ho a l'olla de pito, també ho posem a soletes, però va necessitar més temps. Estiguen, si ho posem, que anem a fer-ho a l'olla de pito, també ho posem a soletes, però va necessitar més temps, eh?
0: L'àvia d'haver tingut cigrons, cigrons a remulla, això s'aprofita o estira?
1: No, estira. Millor ho llevem bé, eh? Els cigrons. Ho posem a remulla en un grapaet de sal i això pues, fa que es remulli millor, que prenga millor l'aigua que necessita, eh? Bueno, això les ames de casa ja ho saben.
0: Bueno, bueno.
1: Ho rentem ben rentaet a la mañana, al matí sigui, si ho faig molt mal. I entonces pues, ho posem a bollir. I quan ja es comença a obrir la boqueta, que diu ma mare, és quan el cigron ja està quasi, quasi cuitet. Antes no li posarem res, perquè entonces el que farem és endurir-lo i estarà roït. Una volta que ja estiga obrint la boqueta, que diu ma mare, entonces li posarem les verduretes, que les haurem llevat molt bé, les haurem rentat molt bé, i les tallarem a juliana, eh? Totes ben talladetes a juliana, la Carlota a quadrets i ho demés a julianeta ben talladet. Ho posem a cigronets, ho remenegem ben remenegaet. Entonces quan ja vulguen uns 5 minutets, una cosita aixina, entonces li posem el llaceig. Ho deixem bollir i 5 minutets antes de retirar-lo de foc, entonces agarrarem l'all i ho matxacarem bé, eh? Molt bé, molt bé. I entonces ho posarem damunt del cigronet i el llaceig. Ho remenejarem molt bé, agarrarem per les ancetes el perolet, eh? I ho remenejarem molt bé. 5 minutets més o menys i ja estaran, quan es tinguem ben cuitet tot, ho retirem del foc.
0: Es llaceix en 10 minutets, tenen prou, no?
1: Sí, més o menys.
0: 10-12 minutets,
1: sí,
0: tenen,
1: sí,
0: prou,
1: sí, per ahí,
0: no?
1: Per ahí, sí.
0: Bueno.
1: I a menjar-s'ho.
0: A menjar-s'ho.
1: El calentet millor, eh?
0: Bueno, ahí tinc que dir-te que a pesar de que els cigrons no són santo de mi devoció, em dic d'algunes altres menjars, tinc que dir-te que a mi m'agrada el plat de cullera, i havent cullera per mig, jo m'apunte.
1: Sí, està molt bo, eh? Sí, està molt bo, sí.
0: Pues és molt fàcil, no? I és molt, molt nutritiu.
1: Sí, eh? I ho mengem de forma diferent, entonces, pues, quizás mos atraiga més, no?

0: Bueno, després un segon plat, què podria ser?
1: Pues qualsevol coseta, però això és un plat fort, eh?
0: Havent tingut antes una ensalaeta...
1: Una ensalaeta, això... I...
0: Una pometa després
1: una pometa,
0: de postre...
1: Això ja prou, sí.
0: Anem ben aviat,
1: no? Ben, sí.
0: Bueno, pues, amics, hasta si ha sigut la nostra recepta. No obstant, antes d'acabar, volem que l'Olimos torni a repetir els ingredients per a aquelles persones que hagin arribat tard a prendre nota. I es tinc que dir que els que han arribat tard també tenen una altra possibilitat, i és que es posen en contacte amb nosaltres, que nosaltres facilitarem la recepta, els ingredients, i després es diem com.
1: Necessitem 100 grams de cigrons, 200 grams de llaceig, una ceba, una carlota, una rameta d'api, un carabassí, dos tomàquets mauretes, una cullereta d'herbes aromàtiques, dos dents d'alls i dos culleraes d'oli d'oliva. La sal, que no siga molta.
0: Que la proven antes, que ho proven antes, no? Quan està acabant de bullir, que ho proven.
1: Bé, però que no siga molta. Anem a reduir una miqueta de sal, que això també va beneficiar la nostra salut.
0: Pues ja ho saben, amics rellens, avui la recepta que l'Oli mos ha dut és cigrons en llaceig. I si esta recepta els agrada, o algun altre els agrada, i volen tindre-la, ja saben el que tenen que fer, posar-se en contacte amb nosaltres. I com poden posar-se en contacte amb nosaltres? Doncs molt fàcil. Mos toquen al telèfon 96 554 0537 o mos escriuen una carteta al nostre correu habitual, que és la direcció és Verge dels Lliris, número 44 d'ací d'Alcoi. L'apartat postal és el 803 801, i si volen el correu electrònic ja ho saben, la info@radio7 en número ono.com. i nosaltres molt gustosament pues, estarem així ajudant-los en lo que puguem, i si volen dur les seues pròpies receptes, pues, no dubten que també acceptarem suggerències. Amics, hasta l'altra. Loli, hasta una altra.
1: Adéu.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.